Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berd